0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 91%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 92%.

sota el llit i al fons del mar. Anem a mirar? Les coves d'un corall tallen el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos, en un mantra singular, que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 89%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 8 graus i una humitat del 88%. One
1: more time. Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis, organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Bon dia, són les 8. Comencem, com sempre, amb el titular del trànsit, equip viari. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Déu-m'hi-do, està sent un matí complicat a les carreteres, sobretot d'accés cap a la capital, cap a Barcelona, amb circulació densa en diversos punts. Destaquem aquest...

aturada cap al Nus de la Trinitat, també a la P7, a Barberà i a Granollers, sentit sud, a la C-17 a Parets i a la C-59 a Caldes cap a Barcelona. Hi ha congestió també a la C-16 d'entrada a la capital cap a la Ronda de Dalt i pel que fa precisament

0: Doncs actualitzarem aquesta informació cap a un quart de nou. La resta de titulars, els sindicats de mestres i professors i el govern intentaran aquest matí acostar posicions a la taula sectorial en plena tongada de protestes. Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues peticions clau: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va afegir que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris insisteixen, però, a demanar la destitució del major. Donald Trump aparca la guerra aranzelària i estén la mà a Xi Jinping. El president dels Estats Units, de visita oficial a la Xina, assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura que les relacions entre Pequín i Washington seran millors que mai. El ministre de Sanitat britànic, Wes Stirling, té previst dimitir per poder disputar el lideratge al primer ministre Keir Starmer dins el laborisme. Els suports per engegar el procés no li garanteixen però una majoria encara dins el partit. Avui quedarà vist per a sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusol afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident Jordi Pujol per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. Problemes per aconseguir arbres com els lledoners, els aurons o les tipuanes. Molts vivers estan en aquesta situació per un augment de la demanda del gremi de la jardineria per reposar els exemplars morts per la sequera i donar sortida als molts projectes municipals per crear més àrees verdes. I el cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
1: Esports.
2: L'Espanyol supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 8 graus i una humitat del 88%.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

qui pensa. Ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

riba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de million dollar, baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria o de gringos forajidos o de

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que amb molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí, és va existir, la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és una...
1: Però fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última.
1: Aquesta és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta, aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.
4: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara seguim amb trànsit dens en diversos punts, sobretot d'entrada cap a Barcelona, la B23 des del Papiol a l'A2 des de Pallejà, la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt i la C58 cap al Nus de la Trinitat. Precaució en aquests punts. També a les rondes, a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma fins a Espluga, sentit Llobregat, i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Circula densa també a la P7, a Mollet i Santa Perpètua, sentit sud, i a la C59, a Caldes de Montbui, cap a Barcelona. Recordem que la carretera C55 a Clariana de Cardener es troba tallada per una manifestació i a desviaments senyalitzats, també tallada la TB-7411 a Riba-Roja d'Ebre per un incendi forestal. Ja hi ha bombers a la zona que treballen en aquest punt on ahir també hi va haver un incendi. I a la 7, a Vilaseca, cap a Tarragona, precaució perquè hi ha un carril tallat degut a un accident que provoca retencions d'uns 3 quilòmetres. És tot.
0: Els sindicats de mestres i professors i el govern intentaran aquest matí acostar posicions a la taula sectorial en plena tongada de protestes. Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i a la Catalunya Central. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va afegir que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris insisteixen a demanar la destitució del major. Donald Trump aparca la guerra arancelària i estén la mà a Xi Jinping. El president nord-americà de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura que les relacions entre Pequín i Washington seran millors que mai. El ministre de Sanitat britànic, Wes Strinting, té previst dimitir per poder disputar el lideratge al primer ministre Keir Starmer dins el laborisme. Els suports per engegar el procés no li garanteixen una majoria dins el partit. Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident Jordi Pujol per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. L'Espanyol supera l'Atlètic Club per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: Cel ennuvolat amb ruixats a les comarques de Girona i sobretot a l'Empordà, on s'intensificaran durant la tarda. Cel variable o seré a la resta amb sol al sud del país i ambient més suau. El vent de mestral la reforçarà a partir de migdia al terç oest del país.
4: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informe.
5: Informació, proximitat, música.
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 79%.
8: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Bon dia, són les 10. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants, es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. Sindicats i Departament d'Ensenyament ja estan reunits per mirar d'acostar posicions enmig d'una nova tongada de vagues. Avui mateix hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. L'USTEC arriba a la trobada amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació salarial. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, jutjat per la suposada ocultació de la fortuna familiar. El fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més alta, 29 anys de presó. La sessió ha arrencat amb els informes finals de 7 dels empresaris processats. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín, Trump a aparcar la guerra aranzelària i Tesla amb el seu homòleg, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. Un mort i una quarantena de ferits en un atac massiu rus aquesta matinada contra Ucraïna, segons un balanç oficial. La capital Kyiv ha quedat molt afectada i els equips de rescat busquen més víctimes entre la runa. L'agressió russa d'ahir va motivar una protesta insòlita d'Hongria a Moscou. I problemes per aconseguir arbres com els lledoners o els aurons. Molts vivers estan en aquesta situació per un augment de la demanda del gremi de la jardineria per reposar els exemplars morts per la sequera i donar sortida als molts projectes municipals per crear més àrees verdes. Tot a punt per a una nova edició de la tradicional Fira de Sant Isidre, Solsona, que creix amb més expositors que mai. Per segon any consecutiu tindrà l'absència destacada d'un dels grans atractius, que és la mostra de bestiar, per la crisi de la dermatosi nodular. En canvi, s'incrementa l'aposta cultural.
1: Esports. L'Espanyol supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen ara 42 punts i en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I al temps, les precipitacions de manera feble i dispersa s'aniran reactivant a les comarques de Girona. La resta del país es mantindrà l'ambient més suau. Aquesta tarda la pluja s'intensifica, especialment a l'Alt Empordà, mentre el vent s'enfortirà a ponent i també al sud del país.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem a partir de l'1 de juny. L'electricitat i el gas natural perdran la rebaixa de l'IVA que s'aplica per la guerra a l'Orient Mitjà. Això vol dir que l'IVA, que ara està rebaixat al 10%, tornarà al 20%.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 75%.

0: En punt les 11 del matí. Milers de professors se sumen a la vaga d'avui a Girona i la Catalunya Central. El sector de l'ensenyament surt avui al carrer en una nova convocatòria de territori dins un calendari de protestes atapeït a la recta final de curs. Demanen millores salarials i laborals. Unes reclamacions que estan traslladant a la reunió que des de fa més d'una hora mantenen els sindicats amb els màxims responsables del departament. Una trobada que pot reconduir el conflicte, però que difícilment acabarà amb un acord. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA i de l'electricitat i el gas, en el cas dels carburants, es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que el mes de març. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín. Trump ha aparcat la guerra a Arangelària i ha estès la mà al seu homòleg xinès, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. Els advocats dels empresaris jutjats en el cas Pujol neguen que hagin comès cap delicte i afirmen que els han processat per ser amics del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Avui el judici contra els 7 germans Pujol quedarà vist per sentència. Amb un acte simbòlic a l'estació de Passeig de Gràcia, usuaris, entitats veïnals, ecologistes i sindicats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de rodalies. El futur servei que hi ha plantejat és l'R Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona. I Marta Bessarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carles Rebassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida, Emma Vilarasau o Josep Maria Flotats.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Espanyol supera l'Atlètic Club per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blancs i blaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. I el Barça va perdre per 1-0 el Camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I al temps, les precipitacions de manera feble i dispersa s'aniran reactivant a les comarques de Girona. La resta del país es mantindrà l'ambient més suau. Aquesta tarda la pluja s'intensificarà especialment a l'Alt Empordà, mentre que el vent s'enfortirà a ponent i al sud del país.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Nova jornada de vaga al sector de la...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 74%.
6: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts s'han emplaçat a una nova trobada dimarts que ve. La conselleria planteja més personal per a l'escola inclusiva, mentre el gruix dels sindicats demanen també un increment de salaris. Els sindicats majoritaris adverteixen que sense proposta d'augment de sou no es presentaran a la reunió de dimarts. Això mentre aquesta hora ha de començar una manifestació a Girona de professors i mestres convocats en aquesta nova jornada de vaga al sector de l'ensenyament per demanar aquestes millores salarials i laborals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. L'encariment de la fruita i dels cereals serà immediat com a conseqüència de l'augment de costos derivats del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un augment de preus de fins al 30% que els sindicats agraris expliquen per l'encariment dels adobs i una reducció de la producció. Els advocats dels empresaris jutjats en el cas Pujol neguen que hagin comès cap delicte i afirmen que els han processat per ser amics del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Avui el judici contra els 7 germans Pujol quedarà vist per a sentència. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín, trama perquè la guerra ara ens a l'àrea i estès la amb el seu homòleg xinès, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. I comença el ball de noms de possibles candidats laboristes que volen disputar el càrrec al primer ministre britànic Keir Starmer. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, que avui té previst dimitir, s'hi sumen també la de l'exviceprimera ministra Angela Rayner o l'alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham. Amb una acció simbòlica a l'estació de Passeig de Gràcia, usuaris, entitats veïnals, ecologistes i sindicats han reclamat que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de rodalies. El futur servei que hi ha plantejat és l'R Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona.
1: Esports. El Girona afronta aquest vespre davant la Reial Societat un partit transcendent de cara a aconseguir l'objectiu de la permanència. Els de Mitchell són ara mateix penúltims a la classificació, empatats a 39 punts amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. Ahir l'Espanyol va guanyar l'Atlètic Club i va trencar una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blau sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Mentrestant, el Barça va perdre el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts. I a la Lliga CB de bàsquet, avui es juguen els últims partits de la 31a jornada. El Joventut rep aquest vespre a Badalona l'Andorra.
0: I el temps tarda més vent a Ponent i comarques de la meitat sud en general. Les precipitacions s'intensificaran sobretot al nord-est i en particular entre l'Alt Empordà i la Catalunya Nord. S'inicia un clar descens de les temperatures al nord i nord-est, sobretot del país.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 70%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són haurem... difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més, no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Vale.

0: Una pel·lícula, jo crec que molt èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta.

0: Con, algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
1: El personatge va
0: existir,
1: la història,
0: tot i que pugui semblar...
1: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
0: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
1: No,
0: però
1: no, perquè
0: també fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula més recent, en la que va com que diuen, com en ell el dit, no?
1: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop per ambientar la pel·lícula, i bé, es produeix el lligam si realment agafa.
0: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la

0: Realment aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Que, aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: també és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el debà de cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de cinema amb David Merino. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Ha durat poc més d'una hora i s'ha acabat sense acord, però no sense esperança. Dimarts, govern i sindicats de l'ensenyament es tornaran a seure a la mateixa taula. A la partida d'avui, el departament ha ensenyat la meitat de les cartes, les referents al reforç d'efectius per l'escola inclusiva. Ha ofert 1.000 professionals més. 1.000. Si tenim en compte que a Catalunya hi ha 3.500 escoles i instituts públics, toca a menys de 0,3 efectius per centre. Els sindicats diuen que són molles i que, en tot cas, molt bé. Això d'avançar l'escola inclusiva, però i el sou? Les millores salarials, què?
2: Vostè que estés, esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
1: Doncs això, que seguiran negociant, però amb l'amenaça de no fer-ho si abans no tenen una proposta que els convenci. El Departament d'Educació segueix cenyit a l'acord que ja van tancar fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Hi ha marge amb aquest acord de país de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder explorar aquestes possibilitats de generar un consens absolutament necessari que ens permeti rebaixar la tensió.
1: Per tant, les mobilitzacions es mantenen tal com estaven previstes. Avui han fet vaga a les comarques de Girona i a les de la Catalunya Central. A Girona, aprofitant que estan en temps de flors, s'han plantat i han cridat lemes com "No miris les flors, suma't a la lluita". A Vic han fet una bicicletada i el joc de les cadires a les rotondes. I és que per ara el conflicte amb els docents segueix girant.
0: Catalunya al dia.
1: Al programa d'avui també tindrem altres protagonistes com Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Quim Balaguer i l'alvocat de l'Ebre. Cada vegada se'n cultiva més, sobretot al voltant del Canà, al Montsià.
4: Ja hi ha una vintena de productors que es dediquen a l'alvocat perquè hi guanyen més que amb els cítrics.
5: Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
1: Ens preguntarem què passa amb l'aigua, perquè el cultiu d'alvocat es caracteritza per necessitar-ne molta. I sobre la falta d'aigua, precisament, la sequera va matar molts arbres a Catalunya i no està sent gens fàcil substituir-los.
4: Al gremi de jardineria li costa trobar exemplars de les espècies més buscades, que són les que aguanten bé la falta d'aigua o que estan de moda, com els lledoners o els aurons.
6: Auró negre fa 5 anys no se'n plantava ni un, però lògicament n'hi havia poca producció d'olives i no és fàcil de fer.
4: Des de la Federació de Viveristes de Catalunya es queixen que jardiners i administracions no planifiquen bé quins arbres volen plantar.
1: I a Lleida, males notícies per als lectors més primerencs, tanca la històrica llibreria El Genet Blau.
4: Abaixarà la persiana a finals de juny i a partir d'aleshores la marca es dedicarà a altres projectes editorials i a la promoció cultural.
1: Nou dia d'incidències a les carreteres per la protesta de mestres i professors que han tornat a tallar diverses carreteres a les zones on avui havia convocada vaga, comarques de Girona, també Catalunya Central. Sapiguem quina és la situació a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra.
7: Bon dia, doncs a aquesta hora seguim tenint una carretera tallada, en concret la C-16, Sant Fruitós de Bages, en tots els sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. Més enllà d'aquesta incidència, destaquem també que a la P7 a la Jonquera, sentit sud, hi ha un carril tallat per un camió avariat que genera uns 3 quilòmetres de congestió. I un últim apunt sobre transport públic, perquè una incidència ja solucionada a Renfe fa que la línia R2 sud circuli amb demores de 20 minuts.
1: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, ens hem de preparar per tornar a l'hivern demà?
8: Bon dia, doncs en el

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 61%. One
1: more time. Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrades ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis, organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil, però força al Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord està, diguéssim, explícit.

0: i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat en aquest sentit ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc sobretot.
1: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
2: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
3: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
1: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
4: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
6: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
5: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
4: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Sota el lema "Per temps de flors ens plantem", 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
8: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
7: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
4: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C25 i la C16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
9: Centenars de docents s'han ajuntat a la C16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
10: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
9: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
4: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
11: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
12: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesidad de información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto.
11: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
4: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
11: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
13: Notícies en xarxa.
4: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà en guany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
14: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
4: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
11: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
13: La xarxa de comunicació local.

0: per just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
4: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
2: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
5: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
3: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
7: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12 mil metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
8: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
6: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
10: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
9: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
2: Per cert, l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
2: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
2: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
2: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
2: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
3: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Lauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
2: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García, i amb 42 punts i a falta de dues

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment de salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. 4.500 persones es manifesten a Girona en el marc d'una nova jornada de vaga d'educació en aquest territori i també a les comarques centrals de Catalunya. El seguiment de l'aturada, segons el departament, no arriba al 10%, però els sindicats convocants eleven la xifra al 55%. Hi haurà una nova vaga de Rodalies, la convocaran la UGT i Comissions Obreres per a finals de maig o principis de juny. Tots els dos sindicats denuncien que no es compleixen els compromisos de més personal per a Catalunya, sobretot d'interventors. Vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, el primogènit s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. La resta s'enfronten a 8 i 14 anys. Les acusacions afirmen que van crear una trama de corrupció política per enriquir-se, mentre que les defenses parlen de persecució política. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol no la considera necessària perquè la llum i el gas s'estan abaratint. Això ha moderat la inflació a l'abril. L'increment general de preus ha estat del 3% a Catalunya, una dècima menys que al març. Donald Trump i Xi Jinping, que exhibeixen bona relació a la Xina, el president dels Estats Units ha qualificat d'amic el seu homòleg xinès, que defensa que els dos països han de ser socis i no rivals. Xi Jinping adverteix, però, a Trump que la qüestió de Taiwan pot complicar les relacions. La dimissió del ministre de Sanitat britànic Wes Streeting estreny el cercle al voltant del primer ministre després de la desfeta laborista en les últimes eleccions. Streeting, del sector conservador, és un dels noms que es postulen per succeir Keir Starmer al capdavant del partit. I Aina Clotet ha explicat a 3Cat Info que se sent molt afortunada per debutar al Festival de Cinema de Canes amb la seva primera pel·lícula com a directora. El film Viva parla de la por a la soledat i a la mort a partir d'una dona dels 40 anys que, després de superar un càncer de pit, vol demostrar que és capaç de desitjar i ser desitjada.
2: Esports.
3: El Girona rep la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit transcendental per les aspiracions del conjunt gironí de seguir a primera. Ara mateix és penúltima amb 39 punts i amb un triomf se situarien 3 punts per sobre del descens. També avui, València-Rayo Vallecano, les 7 i Reial Madrid-Oviedo a 2:15. I també l'agenda d'avui a la Lliga CB, el Joventut sense Ante Tomic rep l'Andorra a les 8 del vespre, i en hoquei patins avui comença a Gijón la Copa Femenina. El Cerdanyola debuta aquesta tarda a 6:15 contra el Fraga en el primer partit de quarts de final. També avui a les 8, Vilassana, Manlleu.
1: Tarda de contrastos amb sol i ruixats intensos. La tarda serà assolellada a la meitat sud del país. En canvi, hi haurà ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Els ruixats seran molt intensos a l'Empordà i a les comarques veïnes, amb tempesta i possible calamarsa. L'ambient serà una mica menys càlid.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Acaba sense acord la reunió entre educació i els sindicats. Les parts s'han aproximat en matèria d'escola inclusiva, però continuen encallades en el tema del salari. Els sindicats en vaga diuen que tornaran a negociar només si se'ls planteja una proposta de millora salarial. El departament es limita a parlar de millores laborals i assegura que hi ha marge de millora en el pacte amb comissió.
4: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 26%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són haurem... difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més, però no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molt èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última.
1: Aquesta és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaimar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merit.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 entre Salt i Vilablareix en direcció a Barcelona per un accident que talla un carril. La C37 tallada a Santa Margarida de Montbui, a la comarca de l'Anoia, on retiren un camió accidentat ahir, i es manté tallat a l'est del Llobregat. La C16 entre Sant Fructuós de Bages i Sant Llent, en tots dos sentits, per manifestació. S'estan fent desviaments.
0: Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment dels salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. I 4.500 persones es manifesten a Girona en el marc d'una nova jornada de vaga d'educació a aquest territori i també a les comarques centrals de Catalunya. El seguiment de l'aturada, segons el departament, no arriba al 10%, però els sindicats convocants eleven la xifra al 55%. Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen bona relació a la Xina. El president dels Estats Units ha qualificat d'amic el seu homòleg xinès, que defensa que els dos països han de ser socis i no rivals. Xi Jinping adverteix, però, a Trump que la qüestió de Taiwan pot complicar les relacions. Almenys 8 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia per segon dia consecutiu. Uns 1.500 drons i desenes de míssils en 48 hores i que avui han afectat especialment la capital, Kiev. El Kremlin diu que ha tocat objectius energètics i militars, mentre Zelensky promet respondre. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol no la considera necessària perquè la llum i el gas s'estan aparatint. Això ha moderat la inflació a l'abril. L'increment genera de preus ha estat d'un 3% a Catalunya, una dècima menys que al març. Aina Clotet ha explicat a 3Cat Info que se sent molt afortunada per debutar al Festival de Cinema de Cannes amb la seva primera pel·lícula com a directora. El film, Viva, parla de la por a la soledat i a la mort a patir d'una dona de 40 anys que, després de superar un càncer de pit, vol demostrar que és capaç de desitjar i ser desitjada.
2: Esports.
0: Ricard Isidro.
3: El Girona rep la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit transcendental per les aspiracions del conjunt gironí de seguir a primera. Ara mateix és penúltima amb 39 punts i amb un triomf se situaria 3 punts per sobre del descens. També avui, València-Rayo Vallecano a les 7 i Reial Madrid-Oviedo a 9:45. I dos apunts més en l'agenda esportiva del dia. Un és en bàsquet a la Lliga CB, el Joventut rep l'Andorra a les 8 del vespre, i l'altre és en hoquei patins. Avui comença a Gijón la Copa Femenina, el Cerdanyola debuta a 6:45 contra el Fraga en el primer partit de quarts de final. També avui, a les 8, Vilassana-Manlleu.
0: I ens falta el temps, tarda de contrastos, amb sol i ruixats intensos. La tarda serà assolellada a la meitat sud del país i, en canvi, hi haurà ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Els ruixats seran molt intensos a l'Empordà i a les comarques veïnes, amb tempesta i possible calamars.
2: 3Cat Info.
0: Són la...
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 54%. One
7: more time. Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrades ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis, organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit equip viari endavant.
2: Destaquem les cues a la P7 entre Salt i Vilablareix, direcció Barcelona, per un accident que talla un carril a l'autovia de Castelldefels a C31 a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud, perquè hi ha dos carrils tallats a causa d'aquesta col·lisió. I destaquem també la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció sud, i la Ronda de Dalt entre Esplugues i la Vall d'Hebron, direcció Besòs.
1: Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment de salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. 4.500 persones es manifesten a Girona en el marc d'una nova jornada de vaga d'educació en aquest territori i també a les comarques centrals de Catalunya. El seguiment de l'aturada, segons el departament, no arriba al 10%, però els sindicats convocants eleven la xifra al 55%. Víspera sentència al judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol. El primogènit s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. La resta s'enfronten a 8 i 14 anys. Les acusacions afirmen que van crear una trama de corrupció política per enriquir-se, mentre que les defenses parlen de persecució política. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol no la considera necessària perquè la llum i el gas s'estan abaratint. Això ha moderat la inflació a l'abril. L'increment general de preus ha estat del 3% a Catalunya, una dècima menys que al març. El passatger espanyol del creuer Ondius amb símptomes d'antivirus evoluciona favorablement i es manté estable ingressat a Madrid. Mentrestant, 5 catalans continuen en quarantena preventiva i la passatgera francesa infectada segueix greu a París, mentre el vaixell navega cap a Rotterdam, als Països Baixos, en part de la tripulació confinada. La dimissió del ministre de Sanitat britànic Wes Streeting estreny el cercle al voltant del primer ministre després de la desfeta laborista en les últimes eleccions. Streeting, del sector conservador, és un dels noms que es postulen per succeir Keir Starmer al capdavant del partit. Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc amb 9 cançons inèdites de sonoritat mediterrània, on barreja poesia i compromís. L'estrena del disc serà al Palau de la Música de Barcelona el 23 de maig, dins del festival Guitar Barcelona 2026.
3: Esports. El Girona rep la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit transcendental per a les aspiracions del conjunt gironí de seguir a primera. Ara mateix és penúltim amb 39 punts i amb un triomf se situaria 3 punts per sobre del descens. També avui a les 7, València-Rayo Vallecano, i a 2:15 Real Madrid-Oviedo. En hoquei patins tenim en joc el partit de quarts de final de la Copa Femenina entre el Cerdanyola i el Fraga. A 4 minuts 16 segons per arribar al descans, perd l'equip català per 1-0. També avui, a les 8, Vilassana-Manlleu. I a la Lliga CB, també a les 8, Joventut-Andorra.
1: Vespre, nit i matinada amb pluges a l'Empordà i a les comarques veïnes. Divendres al dia es llevaran més núvols i amb ruixats al nord-est del país. A la tarda hi haurà ruixats intensos a les comarques de Girona i de Barcelona. I l'entrada d'aire fred farà caure les màximes, sobretot al Pirineu.
0: Trescat Info.
1: Passant 3 minuts i mig de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: Acaba sense acord.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 66%.

0: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit i equip viari. Mariluz García.
1: Bona tarda. Destaquem retencions a dos punts de l'AP7 per accidents entre Castellbisbal i el Papiol en direcció Girona i també de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola, també en sentit nord, també aturats entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat en direcció sud i una llarga cua també a la Ronda de Dalt entre Esplugues i Vallcarca, sentit Besòs.
0: Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment dels salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. 4.500 persones es manifesten a Girona en el marc d'una nova jornada de vaga d'educació en aquest territori i també a les comarques Catalunya Central. El seguiment de l'aturada, segons el departament, no arriba al 10%, però els sindicats convocants s'eleven la xifra al 55%. Vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, el primogènit s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. La resta s'enfronten a 8 i 14 anys. Les acusacions afirmen que van crear una trama de corrupció política per enriquir-se, mentre que les defenses parlen de persecució política. Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen una bona relació a la Xina. El president dels Estats Units ha qualificat d'amic el seu homòleg xinès, que defensa que els dos països han de ser socis i no rivals. Xi Jinping adverteix, però, que Trump, que la qüestió de Taiwan pot complicar les relacions. El passatger espanyol del creuer Ondius amb símptomes d'antivirus evoluciona favorablement i es manté estable ingressat a Madrid. Mentrestant, 5 catalans continuen en quarantena preventiva i la passatgera francesa infectada segueix greu a París, mentre el vaixell navega cap a Rotterdam, als Països Baixos, amb part de la tripulació confinada. I l'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol no la considera necessària perquè la llum i el gas s'estan abaratint. Això ha moderat la inflació a l'abril. L'increment general de preus ha estat del 3% a Catalunya, una dècima menys que al març.
2: Esports.
0: Ricard Isidro.
3: El Girona rep la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit transcendental per les aspiracions del conjunt gironí de seguir a primera. Ara mateix és penúltim amb 39 punts i amb un triomf sortiria del descens. També avui a les 7 València, Rayo Vallecano i a 2:15 Reial Madrid, Oviedo. En hoquei patins, derrota del Cerdanyola davant el Fraga per 2-1, el primer partit de quarts de final de la Copa Femenina. A les 8 es disputarà el duel català entre el Vilassana i el Manlleu. I també a les 8, però en bàsquet, a la Lliga CB, Joventut Andorra.
0: I el temps, vespre, nit i matinada amb pluges a l'Empordà i a les comarques veïnes. Divendres el dia es llevarà amb més núvols i amb ruixats al nord-est del país. A la tarda hi haurà ruixats intensos a les comarques de Girona i de Barcelona. L'entrada d'aire fred farà caure les màximes, sobretot al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Ara són les 7 i 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 8.
2: Trescat Info. Trescat Info.
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 64%.
7: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies.
8: El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: espera. I ell segueix caminant.
1: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment dels salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. 4.500 persones es manifesten a Girona en el marc d'una nova jornada de vaga d'educació en aquest territori i també a les comarques centrals de Catalunya. El seguiment de l'aturada, segons el departament, no arriba al 10%, però els sindicats convocats eleven la xifra al 55%. La CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la presentada per l'USTEC. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que aquesta pràctica no és inèdita. Donald Trump assegura que el president xinès s'ha ofert per ajudar a la reobertura de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units i Xi Jinping han acordat a Pequín reforçar la relació entre tots dos països per donar estabilitat mundial i cooperar de forma positiva. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. Vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, el primogènit s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. La resta s'enfronten a 8 i 14 anys. Les acusacions afirmen que van crear una trama de corrupció política per enriquir-se, mentre que les defenses parlen de persecució política. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol no la considera necessària perquè la llum i el gas s'estan abaratint. Això ha moderat la inflació a l'abril. L'increment general de preus ha estat del 3% a Catalunya, una dècima menys que al març. Aina Clotet ha explicat a 3Cat Info que se sent molt afortunada de debutar al Festival de Cinema de Canes amb la seva primera pel·lícula com a directora. El film Viva parla de la por, a la soledat i a la mort a partir d'una dona de 40 anys que, després de superar un càncer de pit, vol demostrar que és capaç de desitjar i ser desitjada.
0: Esports.
2: Ja roda la pilota a Montilivi en el transcendental Girona Reial Societat a la 36a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. De moment, primers dos minuts de partit, es manté l'empat a 0 al marcador. El Girona amb urgències necessita sumar els 3 punts per sortir dels llocs de descens que ara ocupa amb la penúltima posició. Aquest partit, com sempre, l'estem transmetent al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A l'ACB de bàsquet, ara encara també a les 8 a l'Olímpic de Badalona, un Joventut Andorra de la 31a jornada, primers segons a l'Olímpic de Badalona, la penya lluitant pels llocs de playoff, l'Andorra per evitar el descens. I avui ha arrencat a Gijón la Copa Femenina d'Hockey Patins, ja amb un primer marcador de quarts de final, eliminació del Cerdanyola que ha cedit 2-1 contra el Fraga. Ara arrenca el Vilassar a Manlleu.
1: Arriba una llengua d'aire fred que farà caure les temperatures màximes a tot el país, sobretot al Pirineu, amb un ambient de finals d'hivern. El dia serà ventós al sud del país i al litoral central. Els ruixats seran presents matí i tarda a les comarques de Girona, si bé els més intensos es donaran durant la tarda i es mouran cap a la zona de Barcelona.
0: 3Cat Info.
1: 3 minuts i mig per sobre de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: 3Cat Info.
1: Acaba sense acord la taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats, la primera des que han començat el cicle de vagues als centres educatius. Malgrat que les dues parts han acostat posicions pel que fa a l'escola inclusiva, les negociacions continuen enrocades per la qüestió de les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat a tornar-se a reunir dimarts que ve, però els sindicats convocants de les vagues...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 68%. 1, 2, 3,
6: ah! Hello, Jazz It audience.
7: Welcome to Jazz It.
8: Jazz It.
9: Jazz It. Jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
10: Darrerament hem començat Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb celebracions. Primer va ser Sant Jordi, després el Dia Internacional del Jazz... Com que el primer dia del mes de maig també és una celebració, és la Festa del Treball, avui comencem el programa amb una cançó que va compondre el trompetista Nat Adderley i que va gravar per primera vegada el mes de gener de 1960, Work Song, la cançó del treball, sens dubte la seva melodia més famosa a nivell mundial. Tot just dos mesos més tard, tot just dos mesos després d'aquesta primera gravació, el mes de març d'aquell 1960, Nat Adderley la va tornar a gravar, però aquesta vegada era amb el quintet que liderava el seu germà, Julian Cannonball. I aquesta és segurament la versió més coneguda d'aquesta cançó. Aquí la teniu, Work Song, la cançó del treball.

Work Song dels germans Adderley i el seu quintet. Diuen que Nat la va compondre recordant un grup de presos que complien condemna a treballs forçats a prop de casa seva quan era petit. Inicialment era una peça instrumental, però pocs mesos després de la seva edició, el cantant de música soul Oscar Brown Jr. li va escriure una lletra amb un fort aire reivindicatiu, de manera que actualment en podem trobar moltes versions, tant instrumentals com cantades. Una altra cançó famosa que té la paraula work, feina, en el títol. És una cançó que té un aire i un estil ben diferents. Nice Work If You Can Get It, composta als anys 30, és a dir, fa gairebé 100 anys, pels germans Gershwin per a la pel·lícula musical Senyoreta en desgràcia, que protagonitzava Fred Astaire. Nosaltres avui escoltarem aquesta cançó en la versió de la divina Sarah Vaughan. És una gravació de maig de 1950, amb Miles Davis a la trompeta.

Sarah Vaughan ens ha cantat Nice Work If You Can Get It amb Miles Davis a la trompeta, i us hem de dir que l'aparició d'aquest trompetista ens ve molt bé, perquè si no ho sabíeu, us anunciem que el dia 26 d'aquest mes de maig es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis, una efemèride que s'ha de celebrar. Avui escoltarem a Miles des d'una gravació del dia 11 de maig de 1956, fa pràcticament 70 anys. D'aquesta sessió en van sortir 4 discos que es van editar els anys següents, discos titulats Relaxing, Steaming, Cooking i el darrer Working, o sigui, treballant. La cançó que obre aquest darrer disc és It Never Entered My Mind, una balada molt, molt bonica.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam dir principis d'any que aquest 2026 es complien molts centenaris de músics de jazz. I aquest mes de maig no és només el centenari de Miles Davis que us hem anunciat fa uns minuts. També tenim a un saxofonista tenor que es va fer famós com a membre de la secció de saxos de l'orquestra de Woody Herman de finals dels anys 40. Aquella secció que es coneixia com els Four Brothers, els quatre germans. Estem parlant de Herbie Stewart, que va néixer el dia 7 de maig de 1926. I creiem que el millor que podem fer ara mateix és escoltar la cançó Four Brothers que el clarinetista Jimmy Jufre els hi va dedicar i que els va immortalitzar. Aquí la teniu, quatre germans, l'orquestra de Woody Herman, el desembre de 1947.

Four Brothers, l'orquestra de Buddy Herman. Aquells quatre germans eren Herbie Stewart, a qui avui estem recordant en el centenari del seu naixement, Zoot Sims i Al Conn, tots tres en els saxos tenors, i Serge Chaloff en el saxo baríton. 10 anys després de la gravació que acabem d'escoltar, els mateixos músics es van tornar a reunir en un estudi de gravació per recordar la sonoritat que els va fer famosos. El disc resultant es va titular The Four Brothers Together Again, és a dir, els quatre germans junts una altra vegada. I una de les cançons que van gravar es titula precisament 10 Years Later, és a dir, 10 anys més tard.

Ten Years Later, els Four Brothers, els quatre germans, en una aventura un cop fora de la disciplina de l'orquestra en la que s'havien fet famosos, l'orquestra de Woody Herman. I per dir adéu a Herbie Stewart, en aquesta petita celebració del centenari del seu naixement, us el portem en una gravació com a líder. Una gravació que es va editar en un disc recopilatori de saxofonistes tenors més o menys seguidors de l'estil de Lester Young. La cançó que escoltarem és Passport to Pimlico.

0: Hello, this is Daryl Green, and you listen to Jazz It Radio.
1: Continuem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb quatre discos gravats, parcial o totalment, un dia 5 de maig. A més, us els hem programat per ordre cronològic i us hem de dir que aquest ordre no seria el més adequat perquè resulta que el més recent és també el d'estil més clàssic. Però aquest fet tampoc ens amoïna gens, francament. No creiem que sigui gaire important. Comencem amb dos temps lents, amb dues balades. La primera es titula Self-Portrait in Three Colors, autorretrat en tres colors, una composició del mític contrabaixista Charles Mingus, que forma part d'una de les seves obres mestres, el disc Mingus A. Um.

Charles Mingus, Self-Portrait in Three Colors. Hem parlat del centenari de Herbie Stewart i del centenari de Miles Davis, però us recordem també que el proper 23 de setembre és el centenari del naixement de John Coltrane, saxofonista tenor clau en l'evolució del jazz modern i company de Miles Davis en obres tan transcendentals com Milestones o com el mític i irrepetible Kind of Blue. Coltrane és el nostre proper protagonista perquè també va gravar un disc, en part, un dia 5 de maig, concretament el 5 de maig de 1959. El disc es titula Giant Steps i significa, això que us acabem de dir, que Coltrane el va gravar pràcticament dues setmanes després d'acabar les sessions de gravació de Kind of Blue. Fins i tot va utilitzar el mateix baixista que en aquell cas, Paul Chambers. Per escoltar avui aquest un fragment d'aquest Giant Steps, hem seleccionat una de les balades més boniques que Coltrane va gravar mai. Aquí la teniu, es titula Naima.

0: Hello, hello out there. This is Ronald Baker, jazz trumpet player and vocalist, and you are listening to Jazz It Radio. So keep listening, stay tuned in, and especially keep swinging. See you soon.
1: Esteu en territori jazz, a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Després d'aquestes dues balades precioses que hem escoltat, accelerarem una mica el tempo amb un altre dels grans saxofonistes tenors de la segona meitat del segle XX, Dexter Gordon, que sempre el recordarem perquè en algunes de les seves estades en el nostre continent va escollir a Tete Montoliu com a pianista. Els podem trobar junts en diverses gravacions fetes en directe i que va editar la discogràfica danesa Steeplechase. I si sou persones aficionades al cinema, segur que també recordareu a Dexter Gordon protagonitzant la pel·lícula Autour de minuit, al voltant de mitjanit, del director francès Bertrand Tavernier, una pel·lícula de 1986 i una pel·lícula simplement inoblidable. Dexter va gravar el seu disc Doing All Right el 5 de maig de 1961 amb Freddie Hubbard a la trompeta, i el resultat és típica sonoritat Blue Note d'aquell moment. Aquí teniu I Want More, una composició pròpia.

I Want More, Dexter Gordon Quintet, any 1961. I ja us ho hem dit, el darrer disc, que es va gravar un 5 de maig, el de 1976, resulta que és el més clàssic de tots. El signa el trompetista Harry Sweets Edison i compta amb Eddie Lockjaw Davis en el saxo tenor i amb Count Basie en el piano. I ens preguntem d'on surten totes aquestes figures en aquell moment ja veteranes, gravant l'any 78. Molt fàcil, surten de la organització del productor Norman Granz, l'home que va saber reinventar el jazz i tornar a les figures del període clàssic, als grans escenaris internacionals i el lloc que sens dubte s'havien guanyat abans de quedar, podem dir-ho així, passades de moda quan es va acabar l'època daurada de les big bands i del swing. Aquí teniu la cançó que dona títol a aquest disc, Edison's Light. Són Harry Sweets Edison i Count Basie.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: I així arribem al final de Jazz Hit avui i us direm adéu amb el músic que protagonitzarà, com us hem dit, tot el mes de maig, Miles Davis. Des del seu disc Relaxing, gravat fa 70 anys, aquí teniu It Could Happen to You. Amb ella us diem adéu l'equip habitual del programa, Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 70%.
1: One more time. Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la Loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que amb molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: que va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és
1: una... Però fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop per ambientar la pel·lícula, i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per la última. Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta és difícil.
1: Bé, considero que és difícil.

0: també és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta, aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino. Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 74%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 72%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 74%.